Anem a Astúries. Ràdios i barres. El compera, home, escotxi. Està tot vide, moe, oci. Sido, neta, nikon kaput. Prvo frušnuk i onda knaput.